0: tu que no em dis.
1: Mano, patia que calves.
0: Som a la sang, todos els suïs, tip.
1: Mano, patia que calves.
0: Foc magó, mano, és que sí.
1: Mano, patia que calves.
0: Mano, patia que calves.